Buenas tardes, mallorquinistas. Mallorca, Las Palmas, y Las Palmas volvieron a sonar. El guanyar, efectivament, fa riure, i vàrem assistir ahir, som molt segurament, en el partit més complet del Mallorca que el que duim de temporada. També és vera, això sí, que esquenaris, moltes baixes, varen ser un rival molt fluix. Mira si tenien baixes que varen tenir que posar de porter un jugador de l'Elche, vestit de blanc amb una franja verda en el pit. No, i va dir que sorti que hi ha la sessió, perquè ho deia, la que mira de darrere, caro, caro. El partit va tenir un grapat de bones notícies per mallorquinisme i qualcuna sorpresa. En John Donald Chut allà, conyo, té pinta de jugador molt aprofitable, complidor de lateral i mig centre. En Valiant i en Raillo, diguin lo que diguin, són tot un luxe segona divisió. I més segurs que Sancor Seguros, patrocinador d'escutre de repartit de Messi en Argentina. I en Alberto Moreno, què me deis d'en Alberto Moreno? Té un aire en el major dels morancos. 34 anys. Va arribar amb un estat de forma com el del Larín. Però mos han bastat poc més de 100 minuts en dues jornades per saber que segurament és el millor lateral esquerre que han tingut des d'en Pere Vigues-Tupinyan. Bon partit també d'en Antonio Sánchez a la base del migcamp. Moment brillants i gran gol d'en Pablo Torre a su 0. O d'en Alex Sala en el 2-0. Allò no va ser un remat a porta, allò va ser un passe a la red, sobrat de classe. Passa endavant també d'en Josep Cerdà i Adrián Lisso. Bé, Lisso un centímetre més endavant, que li va costar un fora de joc per no retear-se estupé. I li va costar també un gol en el Mallorca. I en Adrián Fuentes, què me direu d'en Adrián Fuentes? Per moments com a Torpón, però...